rồi như đồ chăng các bác chăng giờ à hôm bữa nay chăng đồ chăng à giờ như à bỏ ly hai mà lo ba sao mà không bữa nay mua bữa mà lo giờ như là mà lê lê tu lo chăm lo giờ như còn ní na biểu tu lo giờ như đồ thằng má giờ như vừa na lo hay như chỉ còn ní ai dám thì có lo anh à anh nhìn đồ lại thấy phong na pi cả tu lo giờ như thì có lo phát thằng phụ thằng chú làm ai giờ như ai dám buổi là nè chết là cái ní lo giờ như à còn ní giờ như lại mà yêu cả đồ nè chú đam ai giờ như cái này ta na ngắm mà nên miếng ดูแลผ้าด้านในมาเยี่ยนิวกับมันในมีอุ้มดูหน้าคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ย้อนยุ่มหน้าคนนี้สวท